0: ¿Cómo nos gusta cerrar hoy por hoy bien arriba? Está entrando ya Pepe Rubio para ponerle a este programa las 6 razones por lo que esto ha merecido la pena.
1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
2: Vuelve el programa más visto de la televisión.
3: Es un programa para pasárselo bien.
2: Y líder absoluto.
4: No me extraña que gané.
2: Esta noche, Carlos Alsina y Rafa Latorre.
5: Me encanta.
2: El Hormiguero. Nueva temporada de lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
6: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
7: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
6: más tres. De 2.400 euros.
7: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
6: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
7: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
8: Hay cosas que no deberían alterar tu día. Ni ese momento al volante. Cuando un parabrisas recibe un impacto, no es solo la rotura en el cristal, es todo lo que supone. En Crystal Box reparamos o sustituimos tu luna rota ocupándonos de todo de principio a fin, para que tú te centres en seguir con tu día. Que nada rompa tu momento al volante. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: La vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 € el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Hasta el 9 de septiembre.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
12: Carglass cambia. Carglass repara.
13: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
14: Volver a Europa.
15: Volver a levantar la copa.
16: Volver a Neptuno.
17: A Cibeles.
18: A Canaletas.
19: A la Plaza Nueva.
20: A la Plaza Mayor.
21: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
22: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
23: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
22: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
0: Y con Pepe Rubio. Buenos días, Pepe.
24: Buenos días.
0: Buenas tardes ya. 6 razones por las que este programa ha merecido la pena.
24: Pues para muchos padres hoy, la primera razón, el verano se hace largo, es que los niños vuelven al cole.
25: Sí, por ver a los amigos y estar con ellos, patio y tal, pero por una parte, pues, a ver, es un poco rollo, pero bueno, está guay también volver al cole.
24: Bueno, por cierto, ¿cómo le contarías tú a esta niña cuál es el precio de venta del ático de la Comunidad de Madrid, que al final no será para Ayuso, ¿no?
0: Me costaría.
24: Pues sería algo así como 6-7.
26: 6,7 millones de euros es el precio de venta del piso que compró la Comunidad de Madrid de Tapadillo, supuestamente para oficinas. Bueno, para
0: 6-7.
24: Sí, el titular se da más rápido. La segunda razón, que Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales del País, nos explique por qué la ultraderecha ha arrasado en las elecciones de Sajonia-Anhalt.
27: Porque hay una ola de insatisfacción, malestar e ira gigantesca en las sociedades occidentales que aflora. Y este es la nueva réplica de un mismo terremoto. ¿Por qué? Porque a mi juicio todos los demás han sido identificados con el sistema. Y estas fuerzas han sido capaces de presentarse como la única verdadera alternativa a un sistema.
24: Bueno, por cierto, esto es una cosa muy seria, pero cada vez que escuchaba esta mañana decir Sajonia-Anhalt, sí, me recordaba un humorista.
0: Anhalt. Sí. No te creas que no lo he pensado yo también.
24: Sí, pero ya
0: menos
24: vamos.
0: Mal que se tenía que decir y se ha dicho.
24: Y bueno, y no ha sido cosa menor, la tercera razón, la princesa Leonor está viviendo su primer día de universidad en la Universidad Carlos III y ha sido uno de los motivos que ha merecido la pena escuchar este programa, ha sido la viñeta que ha hecho sobre este día, este momento, Severino Donate.
28: Corre a trompicones por el futuro. Brinca los años de dos en dos y llega hasta el día en que, cerca del final de la carrera, tomando unas cañas con su gente, recuerden momentos felices y hablen del incierto mercado laboral que les espera. ¿Y ella qué dirá entonces? ¿Que quiere ser reina?
24: Pues eso, que no puedo decir otra cosa. Y cuarta razón, la perla que nos ha dejado Lola Quintero. ¿Cuándo nos vamos a enterar los hombres que la regla, de lo que es la regla de las mujeres?
2: Me gusta que haya hombres en la conversación para que escuchen y para que, bueno, tengan su perspectiva, ¿no? Pero sobre todo para que escuchen. Cuando mencionas este tema, lo primero que me viene a la cabeza es que hay hombres que piensan que cada día 28 del mes nos viene la regla. O sea, ¿cómo es? Como si fuese la nómina, por ejemplo.
24: No puede ser. Quinta razón, Fernando Trueba, ¿qué es para él la música?
3: Y la música es el único esperanto que ha triunfado. Y los músicos lo saben. Tú juntas a dos músicos de dos países muy distintos que no saben una palabra de la lengua del otro.
4: Pero van a dialogar a través.
3: Y a la media hora están los dos tocando y mirándose y riéndose y dice, parece que son... que han crecido en el mismo barrio.
4: Ha sido preciosa esa reflexión, ¿eh?
24: Sí, y la última razón, si no te han gustado las cinco anteriores, pues cambia de vida.
5: Buenos días. Pues esta mañana cuando me he despertado he pensado que quiero llevar otra vida diferente, que quiero dejar la ciudad y vivir en el campo, porque es lo que mi naturaleza.
24: Y si quieres que participe en este programa como este oyente, pues ya sabe al teléfono que tiene que llamar.
4: 638-31-3466. Nos ha quedado un pelín ortopédico esto. 638-31-3466. Sí, que nos quedaba así un poco como, pero bueno. Oye, que cambiar de vida, pues sí, nos gustan los oyentes valientes. Muchas gracias por acompañarnos un día más y mañana nos volvemos a encontrar a las 6:05 en Canarias, aquí en Hoy por Hoy.
6: Hoy por Hoy. Con Aymar Pretos.
16: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía. Todos queremos estar entre los mejores. En 2026, Skoda ya es la segunda marca más vendida en Europa. En Skoda Jorro Import, descubre nuestra gama de combustión con Fabia, Kamiq, Karoq y Kodiaq y la gama eléctrica con Elroq, Enyaq, Epic y Peak. Celébralo con hasta 9.000 euros de descuento en eléctricos de stock y aprovecha las ayudas del Plan Auto Plus antes de que se acaben. Oferta válida solo hasta fin de existencias. Skoda Jorro Import, frente a Dulcesol.
6: En la SER, Hoy por Hoy Gandía, con Celia Chulia.
17: Molt bona vesprada. De dilluns 7 de setembre, la maquinària en educació ja està en marxa. Els municipis de les Afores preparen per a la tornada a les aules dels alumnes, que ja és imminent, que ja dimecres començaran les classes. Ja saben que venim d'un curs, el passat, que va acabar amb les mobilitzacions per part del professorat. Però com està la situació ara? Doncs farem un repàs per a alguns dels pobles de la nostra comarca. Començarem per Gandia. Esther Sapena és la regidora d'Educació. Regidora, bona vesprada.
18: Molt bona vesprada.
17: Com es prepara la ciutat de Gandia de cara a esta tornada a les aules dels alumnes?
18: Bueno, la veritat que és un inici de curs intens, ja vam acabar, sabeu que amb mobilitzacions de tot el col·lectiu educatiu i comencem el curs crec que igual, perquè la conselleria ha fet cas a molt poquetes de les reivindicacions que se feien, però tant esperem un curs difícil, tant per al professorat com per a les famílies de xiquets i xiquetes, però sí que en la mateixa emoció, no?, i força que caracteritza els mestres quan comença el curs. Crec que hem estat durant tot l'estiu preparant els nostres centres. Un repte, que com sabeu és la climatització, la veritat és que està creant moltíssima inquietud perquè els tempos que la conselleria va marcar està veient-se que són inassumibles, que ara no tenim ningú centre que hagi implementat estos diners per a climatitzar, és a dir, quan els xiquets arriben al centre no hi haurà res diferent de al final, perquè la part burocràtica i la part de permisos i d'informes que se necessiten per a poder instal·lar qualsevol aparell que no siga un pingüí, un portàtil, ningú centre ha optat per gastar els diners en un portàtil. El que volem són actuacions que vinguin per a quedar-se, que siguin estructurals i que donen una millora en la temperatura de seguit, no per a un moment puntual en un aparell portàtil. Per lo tant, amb molts reptes, amb moltes dificultats, també amb moltes il·lusions, com és el projecte de renaturalització dels patis, que esperem poder licitar-se en les pròximes setmanes i executar-se al llarg d'aquest curs. I bueno, pel que fa a les nostres escoletes, pues en la mateixa il·lusió que cada any, rebentar els alumnes, reunim-nos amb les famílies i intentem fer que el període d'acollida siga el més amable possible, el més conjuntament amb les famílies dels xiquets i xiquetes, i sobretot això, que vinguin feliços i que siga el menys dramàtic, perquè és un moment molt complicat. Hem preparat molt els espais de les escoletes, que sabeu que això sí que és competència de l'Ajuntament directament, i aquest estiu hem estat, doncs, des del teixat que portaven reclamant per als carros les famílies des de fa Montodens en dos campanars, fins a arreglar tots els patis, incorporar el sorteig a totes les escoletes. Hem estat treballant de valent aquest estiu i crec que tenim unes escoletes meravelloses per acollir als nostres xiquets i xiquetes.
7: Regidora, clar, vostè ha fet referència a algunes de les reivindicacions del professorat, no? N'hi ha moltes que no han rebut resposta, però m'agradaria preguntar-li directament per les ràtios. No sé si en aquest aspecte ha canviat alguna cosa.
18: No ha canviat res, i a més a la nostra ciutat sabeu que l'any passat la conselleria va augmentar la ràtio de primària fins al tope que la llei permet. Per tant, a la nostra ciutat tenim ràtios per damunt de lo que marca la legislació. No és que no els hagin baixat, és que els tenim per damunt. Per tant, clar que sí, que la reivindicació pel que fa als ràtios continua viva, continua sent una necessitat, que és que qualsevol persona que tinga contacte en un centre educatiu sap com de massificades estan les aules i lo difícil que és treballar així. I crec que tant esta com l'atenció de l'educació especial, on no s'han incrementat les plantilles per a poder fer front a les necessitats de xiquets i xiquetes de diversitat funcional, són reivindicacions a les que el professorat no va a renunciar i va a continuar mobilitzant-se. Ara tenim ja a les esquenes una vaga sostinguda de mesos i per lo tant crec que la mobilització va a ser molt gran i sense necessitats de tornar a fer una vaga continuada, però sí en coses puntuals que la conselleria haurà de començar a escoltar.
7: Perquè de quants alumnes estem parlant per aula?
18: Per aula, doncs, entre 27, que és l'augment, i si els centres que tenien una reducció, perquè són centres de dificultats especials, ara la tindrien a veure... entre 24 i 27. I en infantil, entre 20, l'han pujat a 22. I altres centres de 25 a 27, depenent del centre, val?
7: Molt bé, regidora. No sé si tenim dades ja de matrícula.
18: A veure, de matrícula no. El que sí que puc dir que ja hi ha xiquets i xiquetes que no cabran i que el dia d'inici de curs no s'incorporaran a cap centre, perquè el procés continua obert fins que la conselleria, aquest procés d'extraordinària que se va inventar, continua allargant els temps de matrícula fins a entrat el mes de setembre. Doncs el que passa és que comencen curs en xiquets i xiquetes que no saben si van a tindre una plaça o si no caben i cal obrir noves aules. Puc dir que ja hi ha previsió de que una nova aula s'obrirà en la nostra ciutat sí o sí, perquè ja tenim allí vora 30 i pico, altres habilitacions en altres centres de desdoblaments d'aules, perquè hi ha 30 xiquets en una aula. Ja també estan previstes i quan se facin efectives per part de conselleria, que de moment encara no ha emès ninguna resolució al respecte, doncs ja les anirem informant, però la previsió continua sent, doncs això, que necessitem un altre centre d'educació infantil i primària i, per suposat, el centre d'integrat d'FP, perquè els problemes estan traslladant-se ja al batxillerat i als cicles formatius, on moltíssims xiquets i xiquetes s'han quedat sense plaça a la nostra ciutat, inclús a altres ciutats. Ni siquiera mirant el traslladar-se a altres pobles han aconseguit plaça i són xiquets que van a quedar-se en casa volent estudiar.
7: Pues bé, ahí teníem ese resum de com està Gandia de cara a esta tornada a les aules. Moltíssimes gràcies.
18: A vosaltres.
7: Per cert, que aprofite per anunciar que avui, esta vesprada, a les 8:30, tindrem a Esther Sapena una bona estoneta més llarga que parlarà d'estos temes, de com s'afronta esta tornada a les aules, de com està la situació a Gandia i també de molts altres. A les 8:30 avui, en Teresa Fort. Però també ens interessem per com és la tornada a les aules a Oliva. Avui ja han començat les visites. Veritat, Mario Vidal, regidor d'Educació d'Oliva, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Anna. Moltíssimes gràcies. Pues sí, mira, ara m'has pillat en plena ruta de visita a totes les escoles per a veure com ho tenen ja d'engestit per a iniciar el curs este pròxim dimecres, dia 9.
7: I com està la situació en quant a, per exemple, climatització de les aules?
8: Pues així ara tenim pràcticament tots els centres, encara no han fet ús d'este crèdit extraordinari que va donar la Conselleria per a comprar espais, per a fer instal·lació de més aparells d'aire condicionat, perquè, clar, queda tot una miqueta en l'aire. La resolució no quedava massa clara. I en tots els centres el que demanen és que no pot ser un aparell d'aire condicionat, sinó que ha de ser un sistema que també regenere, no?, que renove l'aire que hi ha dins l'aula. I sols deixa la instal·lació de splits en el que són despatxos, zona de professorat o biblioteques. I en les aules és més complexa la seva instal·lació.
7: Vale, pues ese tema ahí de la climatització de les aules queda un poc ahí en el aire perquè encara no s'han gastat, com bé diu vostè, regidor, estos diners. Però, per exemple, en quant a matrícula, no sé si tenim dades, quanta gent ja matriculada, si s'ha quedat algú fora.
8: Sí, a hores d'ara, la matrícula que tenim en els diversos nivells educatius d'Oliva, pues mira, ja tenim en les escoletes infantils, són 179 alumnes entre les dues escoletes. De la matrícula d'infantil i primària, entre tots els centres ja estem fregant 1.950 alumnes, que són 100 alumnes matriculats més que respecte al curs passat. En els centres de secundària tenim en l'ESO pues, 1.169 alumnes i en batxillerat 270. I les dades que més costen d'aconseguir, perquè les traslladen pràcticament el mateix dia que s'inicia el curs, és en els cicles de formació professional dels dos centres, però el que ens traslladen tant l'Institut de Gregori Mallans com el Gabriel Siscars, que tenen pràcticament tots els grups ja coberts, sense vacants, i en molts d'ells hi ha una llista d'espera prou extensa a l'espera de que s'iniciï el curs, i és el que sempre dic jo. Dic, normalment quan tota la gent fa la prescripció en època estival, hi ha molta gent que diu que quan arriba l'hora de la veritat, a partir del mes de setembre, se ho repensen i es donen de baixa. I és quan ja comencen a atendre tota la demanda que hi ha en llista d'espera.
7: Bueno, o sea, que les matrícules són un número elevat, regidor?
8: Sí, dic, no, en guany sí que ha tingut aquest increment. Estem parlant de que són pues, no, quasi 300 persones més matriculades respecte al curs passat, sumant tots els nivells educatius.
7: Molt bé, i no, n'hi ha problema d'alguns alumnes que s'hagin quedat fora, que no tinguem plaça en el sentit de l'educació obligatòria, vull dir,
8: Tenim ara, de moment, que este dijous 10 de setembre tenim la comissió d'escolarització extraordinària de totes les famílies nouvingudes durant el mes d'agost i final de juliol. Pues encara tenim per resoldre 29 expedients d'educació infantil i primària i 22 expedients d'educació secundària. També es donarem cabuda en els diferents centres de la nostra localitat, òbviament.
7: Molt bé. Mario Vidal, regidor d'Educació de l'IVA, moltíssimes gràcies per atendre's. El deixem continuar amb aquestes visites als centres. Gràcies.
8: Molt bé. Gràcies a vosaltres, com sempre. Adéu.
7: Adéu.

0: Doncs hem passat per Gandia, hem anat a Oliva i d'Oliva a Tavernes. Com està la situació allí en quant a... Com es preparen a este nou curs, que ja sabem que el dimecres ja comencen tots els alumnes. En Carmi Sud és la regidora d'Educació de Tavernes. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com es presenta o com es prepara Tavernes de cara a esta tornada a les aules dels alumnes? Com està la matrícula?
1: Bé, doncs... La veritat que un any més en molta il·lusió, moltes ganes i intentar pues, que tots els xiquets i les xiquetes i els joves que puguen començar el dimecres en tot a punt, tot preparat i la veritat que en un any de manera especial i molta, molta feina i encara rematant a última hora perquè ja tenim un dels centres que fa molt de temps estàvem esperant l'edificant. Hem estat tot l'estiu treballant, preparant les aules i esperem que el dimecres ja ho estiga tot enllestit per a que puguen començar en la zona que s'han ubicat les aules prefabricades per a que ja comencin les obres tan esperades en el centre.
0: Quin centre és, regidora?
1: És el Sant Miquel. És el primer, que és una obra molt, molt important. I això, hem estat, doncs, com ja vos he dit, tot l'estiu. No ha hagut vacances este estiu perquè anàvem contra rellotge i sempre en les obres pues, ja sabem que els terminis són ben molt ajustats, però esperem que per al dimecres estiga tot o quasi tot enllestit per a que puguem començar en normalitat.
0: Que bé, molt bé. Bones notícies.
1: Uns segons antes de atendre-vos a la telefonada m'han informat que els tècnics de conselleria venien ara també per veure l'estat de les obres, de les actuacions que s'han fet en els mòduls prefabricats per a que pugui començar tot en normalitat. Ha sigut tan ràpid que no ho he pogut ni comentar en la resta de companys, que vull dir, ara només acabe de atendre-vos a vosaltres, ja parlarem els companys i ja estarem allí en les instal·lacions per veure que tot està correcte.
0: Molt bé, segur que els companys estan escoltant Ràdio Gandia i ja s'han enterat, regidora.
1: Sí, s'han enterat.
0: Molt bé. Quant a matrícules, no sé si s'han augmentat respecte al curs passat o si tenim dades ja.
1: Sí, tenim... I encara està venint gent. Tenim així en la Casa de la Cultura, que està al Departament d'Educació també, tots els dies plens, que jo dic, bueno, totes les vacants que ens queden crec que anirem omplint-les. Ja tenim més de 3.000 xiquets i xiquetes i joves a la localitat que estan matriculats i la veritat que molt bé, perquè vull dir, tots els... Tenim prou vacants per tots els alumnes que sol·liciten vindre ací a Tavernes, a l'escola i als instituts, i la veritat que molt bé.
0: Molt bé. En Carmi Sud, regidora d'Educació de Tavernes de la Vall d'Igna, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres i esperem que el dimecres comencem tots en la màxima normalitat possible i que siga un curs pues, que d'aprenentatges i que siga molt bon curs per a totes i tots.
0: Molt bé. Així és. Encarna, moltíssimes gràcies, regidora.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu.

0: Bona vesprada de nou, la 1:08, espérate, ara 8 minuts del migdia. Com sempre, a aquestes hores, fem un repàs per l'actualitat del dia. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia.
0: En què esteu treballant a la redacció?
1: Pues estem treballant en esta tornada al cole, fem sí. una ullada de com s'està tornant, de com s'estan preparant els col·legis de la comarca per a que el dimecres estigui tot a punt, arriben tots els xiques i xiquetes, que ja tenen moltes ganes. I ja parlàvem més al principi del programa Veritat en les regidores i regidors d'Oliva, Tavernes i Gandia. Comentàvem en Gandia que continua un poc la situació d'anys anteriors, que ja comença el curs en aquesta necessitat d'aules, d'alumnes que se queden fora perquè no n'hi ha suficients espais en el col·legi, el que demostra una vegada més aquesta reivindicació de que se necessita un nou centre a la ciutat. A Oliva comentaven que inicien amb més bones notícies perquè estrenen instal·lacions en l'Alfadadí Gregori Mayans i ja està a punt del conservatori, que és qüestió de dies. I en Tavernes es comentaven que ese col·legi Sant Miquel començarà a funcionar en les aules prefabricades este inici de curs. I a banda de tot això, pues comentar també que en la font d'en Carròs tenim una problemàtica que ve arrastrant-se des de fa uns anys, i és que
0: han convocat a les famílies de l'alumnat de secundària,
1: no? Exacte, han convocat a les famílies esta vesprada a una reunió informat

0: activa, i és que enguany comencen el curs amb aquesta novetat, aules prefabricades. Una novetat que arribarà al futur institut, encara està en trànsit, i això sí, aquest curs hi ha una certa millora, perquè fins ara els alumnes de secundària havien rebut classe en zones de l'escola com biblioteques, així que l'estudianta de primària recupera alguns espais. Escoltem el regidor Ivan Agut, de Polítiques Educatives de la FOM.
1: Les famílies de la FOM volien que els seus fills i filles no tingueren que anar a desplaçar-se a pobles del voltant i donar el servei al poble. L'edifici de l'escola es va construir fa uns anys. Encara no havia pogut gaudir plenitud de les aules d'informàtica, aules de música, biblioteca, aules més específiques que estaven albergant en l'aulari de l'ESO.
0: Mm-hmm. També en el Real de Gandia han fet millores aprofitant l'estiu i les vacances estivals de cara al pròxim curs, millores que de xicotetes millores, però que eren molt reivindicades per els pares i mares, per exemple, en els centres del Beato Carmelo, Nostra Senyora de l'Amparo i l'Escola Infantil Municipal Gatameus. L'alcalde del Real de Gandia, Gustavo Mascarell, ha explicat que l'objectiu municipal és que tots els espais municipals estiguin en les millors condicions per afrontar aquest inici del curs, i segons ha assenyalat, aquestes actuacions de manteniment i pintures realitzades durant l'estiu se sumen també a les tasques de neteja extraordinària que fan per adequar els centres. Més en matèria educativa, Gandia reforça també la senyalització dels entorns dels col·les, la nova senyalètica, una major presència policial. I també, des del Partit Popular, avui han convocat a la premsa, el portaveu del Partit Popular, Víctor Soler, ha llançat una nova iniciativa, Educa Gandia, on recull les propostes del Partit Popular de cara a l'àmbit educatiu. S'ha compromès a aquest nou col·legi públic, futur nou col·legi públic, i que el xec escolar seria de 50 anys. Ai, de 50 euros, perdó.
2: 50 euros, i actualment de 30, no?
0: Així és. Uh-huh. Són les promeses del Partit Popular. Més de l'inici de curs, que Renfe amplia des d'avui horaris, tenim nous horaris de rodalies, 6 serveis més, i un horari que està molt bé, que crida molt l'atenció, i és que han posat un nou tren que és a les 6:50 del matí des de València i que arriba a les 8 del matí a la platja de Gandia. I per què? Pues que han pensat en l'alumnat que ve al campus de Gandia, no sols de València, sinó d'altres poblacions, Cullera, Sueca, tavernes, estudiants que van al campus de Gandia no tenien un tren directe i ara poden dir que tenen un tren directe a la platja que arriba a les 8 del matí a la platja.
2: Clar, perquè sí que pot ser que des dels pobles de la Safor, cap a València, eixen més a les 6 del matí, ja fa temps que eixen, però sí que és de veres que al contrari, no. Pues està molt ben pensat.
0: I més coses, que esta setmana també arranca amb un anunci important, i és que ja n'hi ha un pas més perquè aquest centre d'investigació per a les ciències del mar a Gandia siga una realitat. Ja saben que és el centre que el Ministeri de Ciència preveu construir al port de Gandia. Doncs ja el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ja té una empresa adjudicatària de les obres, que és una UT de les empreses valencianes EXA i Tecmo. I què significa això? Doncs que en un parell de mesos aproximadament podrien començar les obres. Escoltem a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
3: És el pas decisiu per a poder començar les obres d'un edifici amb una inversió de més de 14 milions d'euros, que a més és el pretext per a tota la reforma de la interacció port-ciutat, tota la integració del port en la ciutat i tota la regeneració de l'entorn dels Tinglados. De fet, el dia 5 d'octubre, en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària, aprovarem el conveni entre l'autoritat i l'Ajuntament per a poder començar les obres de l'entorn.
2: Molt bé, doncs ahí tenim a José Manuel Prieto, l'alcalde de Gandia. Anna, moltíssimes gràcies.
0: Tornem
2: en agenda. Exacte, gràcies.
4: Hoy por hoy Gandia. Con Celia Chulia. ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
5: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
6: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
7: Mi Ferauto, tu concesionario Seat en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
8: Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
9: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
10: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.

0: I si parlem de com es preparen els municipis per començar el curs, parlem també de la Universitat Politècnica de València. Al campus de Gandia, avui han fet la jornada inaugural per als nouvinguts. I fins allà que serà la nostra companya Marta Ferrer. I Nadia ha tornat. Mm-hmm. Marta, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Tèlia. Pues, com diu la cançó, s'han obert camí també nous estudiants que han arribat avui a la jornada d'acollida al campus de Gandia. I la veritat, Tèlia, que ha sigut un matí per conèixer el campus, familiaritzar-se amb les noves eines acadèmiques i, sobretot, començar a fer xarxa amb el professorat i els nous companys.
0: Que guai, molt
1: bé. De professorat parlem amb Rebeca Díez, que és docent al grau de comunicació audiovisual, i ella ens ha explicat que és una jornada, doncs això, de moltes ganes i molta por.
2: És una jornada això, no? De veure's les cares, tenen un poquet, tenen ganes, tenen por, això també és normal, i no res, de dir-los que tenen tot el suport que necessiten. Esto és molt xicotiu, però quan no coneixes res, dius, quina és la meva aula, en estatal, són tot, a més, així nosaltres, a l'UPB, UPB estic dient, funcionen tot en sigles, no s'aclareixen, però tenen moltes ganes de començar, i concretament, comunicació audiovisual és una, són uns estudis, una carrera que és molt vocacional, aleshores, és un dia bonic, no? Perquè és il·lusionant. Ara els ha sigut un xicotet speech i ara van explicar-se com funciona la plataforma principal per a l'estudiant, on està, anem a dir així, els apunts, tota la informació de cadascuna de les assignatures. I això anem millorant, igual que en lloc de donar tota la informació el primer dia, enguany s'ha distribuït un poquet al llarg d'aquestes dues setmanes per a que a poc vagin coneixent com funcionem, però això és a poc, no? Una visita a la biblioteca, una visita tal, o sigui que la dinàmica no els assusta. Jo crec que una vegada que comencen les pràctiques és quan tenen que buscar un grup, este grup no és el que a mi m'agrada. És quan ja, dos, tres setmanes, és quan ja comencen, poden saber què volen preguntar, ara no.
1: O sigui, que ara de moment estan tranquils.
0: Exacte.
1: És el que volia dir.
0: El susto veu poc més abans, no?
1: Exacte. Però amb tots ells i les estudiants que han arribat per primera vegada al campus de Gandia a conèixer els seus futurs companys, estaven els anomenats PIAE, que són estudiants que acompanyen aquells que arriben nous perquè tinguin una millor integració i procés d'adaptació a la universitat. I per això jo encara me'n recordo quan vaig fer ús d'aquest servei i em va ajudar prou.
0: No guany fa, que no, vaig començar bueno,
1: jo no tants encara, però...
0: Fort,
1: I per això te li hem parlat amb Candela Samper, que és la coordinadora del PIAE.
3: La verdad es que la gente de primero que ha venido este año se les ve muy motivados para empezar el curso, ya que en cuanto han llegado se han puesto a hablar unos con otros, han entrado en el aula magna, han preguntado y demás. Y yo creo que la jornada que queda como la mitad de lo que habíamos preparado pinta muy bien. Además son actividades tanto institucionales como más lúdicas o como para que se puedan conocer unos con otros, puedan conocer los recursos que la universidad les aporta. Y luego también alguna actividad más divertida para que tengan como más un momento social entre ellos. La verdad es que cuando les he visto entrar, al ser ellos su primer año y el mío el último, es como unos sentimientos encontrados. De guau, hace nada estaba yo aquí. Y yo creo que mi consejo es lo que han dicho ya todas las instituciones de la universidad, es estar, pasar por la universidad y probar todos los campos que la universidad te ofrece, conocer a gente y proponer ideas y aportar cosas a la universidad que hace que crezcas mucho como alumno y como persona también.
1: Mm-hmm. És que a la universitat creixes com a alumne i com a persona, i això és, ens ho ha deixat clar Candela. Però ara sí, Cèlia, anem a escoltar els protagonistes d'aquesta jornada, perquè tot estava fet per a ells i per a elles, i quan se n'han baixat a esmorzar, jo he aprofitat també per esmorzar un poc i parlar amb ells a veure com estaven, com s'estaven sentint este primer dia en esta jornada d'acollida.
4: Bueno, un poco nerviosa por todo, pero con ganas también de empezar un poco, porque me encanta el cine y es lo que más se me acercaba a lo que quería. Me lo han recomendado muchísimo, que es mucho más práctico y con equipos, cámaras y todo, mucho mejor que el de Valencia.
5: La verdad, con ganas, o sea, me está haciendo un poco, algunas cosas como las esperaba, otras como mejor, como más chulo, y tengo ganas de empezar, no sé. Nos están contando un poco pues cómo funcionan las clases, que el intranet, todo eso, lo típico, y pues también actividades que hacen que organizan del campus, de música, de teatro, no sé, todo pinta muy bien, tengo ganas. Y a mí me interesa mucho el tema del cine, y principalmente eso, el cine.
0: Que xulo, quina il·lusió es veu,
1: moltíssima il·lusió. El primer dia sí, després ja veurem, però és veritat que parlar d'intranet, de totes aquestes eines que desconeixes el primer dia, pues pot causar alguns que estiguen un poc desubicats.
0: D'agobio.
1: I era el cas, anem a escoltar.
6: Ni idea, tío, no sé. Y yo no me he enterado de nada.
7: Literalmente, si saliese de la universidad y me dicen, ¿qué tal el primer día? Digo, me he enterado, pero a la vez no me he enterado de nada. No, es como.
6: Eso lo entendí. Intranet, fiestas el miércoles.
7: Demasiada dopamina en un momento.
0: Me he enterado, pero no mucho, ¿no?
1: Si me dicen qué tal el primer día, no sé qué decirte. Pues bueno. Bueno. Pero ni a de tot, evidentemente, pero tots amb eixa il·lusió. Però també, Celia, cal parlar d'un grau nou en Empresa i Tecnologia Digital com a gran novetat del curs, perquè la realitat és que amb la intel·ligència artificial les empreses cada vegada demanen més aquest nou perfil. I hem parlat, doncs, amb alguns estudiants d'aquest nou grau.
8: A ver, yo personalmente tenía pensado estudiar ADI cuando vi que era un grado nuevo relacionado con tecnologías digitales e inteligencia artificial, pues evidentemente me interesó más que el clásico ADE.
9: Principalmente nos han dicho que nuestra carrera, al ser nueva, este grado, nos van a dar muchas herramientas para poder servir de puente entre dos grandes departamentos de las empresas, como puede ser la ingeniería informática y la gestión empresarial en rasgos generales. Eso me ha parecido muy bueno.
10: Va un poquitito de todo, porque, por ejemplo, si ara volem emprendre o muntar alguna cosa per nosaltres mateixa, pues la veritat que aquesta part de tecnologia ens ajuda més per impulsar-nos i poder obrir més portes a l'hora de cap al futur, que anem un poc més lligat a la intel·ligència artificial i tot el que és tecnologia.
11: Jo estudiava antes ingeniería industrial i decidí venirme aquí, quería algo relacionado con empresa y era muy atractiva esta carrera porque es como que no es la típica ADE, sino que introducen nuevas cosas como tecnologías, todo, ¿sabes? Para relacionarlo todo con la actualidad.
0: De fet, parlàvem amb Vicenç Almenar, no fa molt, crec que era la setmana passada, que ens deia que havia tingut molt bona acollida este nou curs, esta nova formació. Perquè, clar, la intel·ligència artificial i tot això, pues,
1: clar, no, és un perfil
0: adaptar-se.
1: Que es demanda molt a hores d'ara. I no ho hem dit, però també venia gent, o sigui, n'hi havia gent de tots els llocs, de Xàtiva, de Castelló, de València, del Real de Gandia, també. I és un dia, pues, això, de moltíssima emoció, moltíssima expectativa en aquesta nova etapa.
0: Molt bé, pues que els vaig molt bé a tots.
1: Els desitgem el millor.
0: Exacte. Gràcies, Marta.
1: A tu, Celia.

0: I anem amb altres temes, perquè, atenció, Cruixent, de Gandia, està en el selecte top dels fons de tot Espanya. El pròxim dia 14, l'Obrador rebrà l'estrela d'IR Informàtica per ser seleccionat entre 50 forners top d'Espanya. Quasi res. Quin és el secret del pa per a rebre este reconeixement? Doncs el nostre company Daniel Ardit se n'ha anat cap allà per averiguar-ho. I crec que ja ha arribat a Cruixent. Hola, Dani.
1: Hola, Celia, què tal? Vaig a entrar ara mateixa a Cruixent, més que pa, en el carrer Benicanena, perquè he quedat amb el Sergi per a parlar d'aquest top en el món del pa. Hola, muy buenas, ¿estás, Sergi?
2: Hola, sí, Sergi, el busquen.
1: Aprofite, mentre estan assignant uns clientes, vostè ve a comprar pa.
2: Sí, de l'altra punta de Gandia.
1: Algo tindrà este pa.
2: Algo tiene el santo, cuando el agua cuando la bendicen.
1: Sap que este reconeixement de tota Espanya?
2: Per això han vingut, per això han vingut.
1: Sap anar a comprar pa.
2: Sí, hombre, que no falte el pa.
1: Així és. Mentre sí, Sergi, perquè així estan que no paren, Celia, t'hi per exemple, així trobem diverses varietats. Dilluns, espelta. Dimarts, rústico, passes i nueces, centeno i massa madre. Dimecres, espelta, semillas i sarraceno. Dijous, rústico, florencio, aurora i maí. Divendres, espelta, gallego, semillas i carabassa. I ja dissabte tenim rústico, gallego, centeno, passes i nueces, espelta integral i massa madre. I crec que ja, així, Sergi, està atenent a un client, perquè ja el dic, així no, paren. Sergi, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas.
1: Sergi Català, que és el alma mater, a permís de ton pare i de ta mare, que ara es coneixerem. Escolta, contam això del que esteu en el top 50 de la panaderia espanyola. Això no passa tots els dies.
3: No passa de tots els dies i, a més, passa de rebot. Perquè, bueno, vam veure el concurs i mon pare insistia, presentem-nos. I, che, papà, però on anem nosaltres, saps? I, bueno, vam estar preparant el pa, vam veure les bases que demanaven al concurs i allà que vam anar, van dir, mas se perdió en la guerra, no?
1: Podem accedir i anem a, xerrant, anem a accedir, Celia, a on està, a on es fa tot, perquè, Sergi, no només el pa, vos s'identifica el pa i la bolleria.
3: Sí, senyor, fem el pa i la bolleria, bueno, i el salat. Tot el que venem així ho fem nosaltres, és la manera de distingir-nos de les superfícies grans i donar el nostre toc personal.
1: Ara això contarà també ton pare, Miguel Català, que està per allà dins. Bueno, així veiem a ta mare, Rosamari, que també, pues, ahí està posant tot en ordre. Anem avançant, Sergi. Lo que vos identifica és la qualitat, no?
3: Sí, intentem treballar en processos llargs, en matèries primes de qualitat i sobretot això, donant-li el temps i el carinyo, no? Que com queda molt de pel·lícula, però donant-li el carinyo que necessita cada producte.
1: Perquè amb tot el permís, bueno, estem així ja, ahir al fons està ton pare, obrim la porta per accedir. Així on estem és on feu el pa?
3: Sí, així és l'obrador de pa, és on fem el pa i on fem la bolleria, perquè ho tenim climatitzat per a tindre unes condicions...
1: Clarista, fresqueta.
3: Sí, unes condicions òptimes de fermentació per a poder treballar en el temps correcte la massa i que no mos evolucione més de lo que volem, i així fem això, la bolleria i el pa.
1: Acaba d'entrar, ara parlarem amb ton pare, Miguel Català, per a veure què vos diferencia, no, de la resta, perquè, Sergi, en el món de la panaderia trobem de tot que és per arrencar a correr.
3: Sí, bueno, és un món que ara mateix està evolucionant, està canviant, està tornant als orígens, perquè, bueno, un poc havíem perdut eixe rumbo cap a la industrialització i estem tornant cap allò més tradicional, donant-li el temps, buscant els sabors d'abans, que tots enyorem, això que diem, el pa abans estava més bo, i pues anem cap ahir.
1: Abans, però ara el pa també està bo en Cruixent, per això el dia 14 crec que és, aneu a aquest acte per a rebre el reconeixement. Anava a dir, ara parlem amb ton pare, però també al seu costat està, i anem cap allà. Celia, vos sona la panaderia, ja està tancada, malauradament, la panaderia de Gandia de les Monges, les Calices.
0: Sí.
1: Allí va ser un abans i un després del tancament, doncs així està, de la família Arnau Alandete, que s'ha ajuntat així amb els millors. Arnau, què tal? Continues, no?, la passió de la panaderia.
4: Jo això m'encanta. És una cosa que, mira, des de... Mira...
1: Moltes en les venes, en les tenyes.
4: I això, el que ha passat, pues, mira, és una cosa...
1: Així estàs segur?
4: Ah, sí, estic a gust.
1: Així està el jefe, el boss que dius, el Sergi, que és el ton pare, Miguel Català. Miguel, què tal?
5: Hola, buenas, molt bé.
1: Quan digues el jefe, així el que mana eres tu, no? A permís del teu fill.
5: No.
1: Miguel, conta'ns, això ve de molts, molts anys. Sí. No va començar en tu, no? Abans ja tenia que anar més cap a darrere.
5: Mon pare ja era forner, ja era panader, concretament en Oliva. En el seu esforç, ell i ma mare muntaren la seva primera panaderia, amb molt d'esforç. I una volta em vaig casar jo, bueno, la meva dona, jo i mon pare, i els meus pares també, vam obrir en el 1988 una panaderia a Singàndia.
1: I d'ahir ja heu arribat a este top 50 de la panaderia espanyola. Entre els dos, Sergi, acosta't. Què ha de tindre la farina, els ingredients, per a fer un pa d'aixòs que dius me l'acabe en oli a soles? Què és lo bàsic?
5: Temps, farines de qualitat. De qualitat, molturades a la pedra o inclús algun sègol també, i sobretot temps, repòs, no tindre pressa, no intentar accelerar el procés, que és el que realment costa i és el que realment al final deteriora. Si mos avancem, deteriora el producte. Clar.
1: Que així mana el producte, no? El sí. Temps el marca el producte.
5: El marca. El pa de massa mare, hem perdut ventes a vegades, pues perquè ha vingut la gent a les 8, és que no tens el pa de massa mare, doncs mire, avui ha fet més fred i el pa de massa mare jo no li puc dir res. Ell és el que mana i en vez de les 8 pot entrar a les 8 i mitja.
1: Sí. Wow. Només he començat a entrar, no he pogut evitar llegir la varietat de pans que hi ha de dilluns a dissabte. Això també atrau una dona d'ella que ve des de l'altra punta, sí, només a per el pa. Hi ha varietat.
3: Sí, és una varietat. Hem anat introduint-la molt a poc, clar, des de que vam obrir nosaltres així, ara fa 3 anys, vam començar en 2 o 3 varietats, però poquet a poquet, conforme hem anat agarrant el ritme i hem vist que podem respectar aquests temps de producció, hem anat clavant nous productes, i no sols és que n'hi ha, o sigui, en vindran més, que estem ahí treballant-los a veure com anem a clavar-los, sempre respectant este procés que per a nosaltres és el que ens dona la diferència.
1: Podríem dir que estem en el laboratori d'investigació de la panaderia, no?
3: Sí, senyor, estem en el laboratori. Nosaltres ens agrada molt formar-nos, intentem eixir quan més junt i més divers siga el curs millor, més ens agrada, estem sempre en formació contínua i després venim així, intentem aplicar allò que hem vist i si no ho podem aplicar tot, almenys una part i sempre n'hi ha algo que rascar.
1: Doncs bé, Celia, ja saps on has d'anar a partir d'ara a comprar el pa.
0: Totalment.
1: Abans d'anar al teu poble, a Seraco. Així, per cert, és carrer Beni Carena, número 56. Cruixent més que pa. I jo crec que ho acabem de demostrar. Miguel Sarger, moltíssimes gràcies. Ja seguir treballant perquè ve que hores i hores n'hi ha darrere. Però moltes gràcies per obrir-nos l'esport.
5: Gràcies a tu.
1: Sergi, també, enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: Suposo que el dia 14 ja mos contaràs com ha anat ja el trofeu en mà. Tens ganes de tindre-lo?
3: Sí, la veritat és que sí.
1: Moltes gràcies. Arnau, gràcies, que vaja bé. Celia, això és el que volia contar-vos. Jo me quedé així un poquet perquè la veritat és que s'agraeix i més ells que estan treballant, que estiga així l'aire condicionat i m'encanta veure la tradició pura i dura, en este cas, en el sector de la panaderia. Adeu.
0: Adeu, Dani. Moltíssimes gràcies per apropar-nos este forn, panaderia, no? Que la veritat és que és segur que merescudíssim amb tot el que ens ha contat i les formacions que fan, tot el que treballen. Merescudíssima, no, lo següent, esta distinció. Moltíssimes gràcies, Dani. Adéu, adéu.
6: En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19. O contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
7: Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has
8: oído bien? En clínicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
9: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
10: Yes, of course.
9: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
10: Yes, of course.
9: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
10: Yes.
9: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
11: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.

0: Hi ha alguns que comencen les classes i altres que tanquen etapes, no d'estudis en este cas, de feina. Ja saben que en Hoy por Hoy Gandia ens encanta contar històries, o més bé, escoltar-les. I resulta que avui tenim una protagonista a Gandia, que és Marisa Marc, perquè es jubila després de 33 anys treballant a l'Ajuntament. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, l'ha definida a les seues xarxes com una companya fantàstica que sempre ha estat amb un somriure, una paraula d'ànim i pendent de tots. Una d'aixes persones diu que deixen empremta. I jo la tinc a ser al meu costat. Marisa, bona vesprada.
1: Bona vesprada, benvinguda. Encantada.
0: Com estàs? Avui és l'últim dia, no?
1: Avui és l'últim dia i encara no he parat de treballar. Perquè n'hi ha molta feina, no justament tan gran com Gandia, però ja és en una altra forma. Ja saps que ja vas a començar unes vacances indefinides i crec que merescudes.
0: Que fort, però t'assusta?
1: No m'assusta en absolut. No. M'he apuntat a la Universitat de Majors, tinc moltes coses pendent de fer, que aquest treball pues, no m'ho permetia, i jo no estic assustada, no, en absolut.
0: 33 anys, han passat molta gent per l'Ajuntament i tu has estat ahí.
1: No? He estat ahí, vaig començar amb 29 anys, sent mare, com a informadora turística, vaig a una oposició perquè parlava llengües, els meus pares van immigrar a França i parlava diversos idiomes. I Pepa Frau me va conèixer, me va rescatar i me va portar al món tan terrible de l'administració pública local, perquè els ajuntaments són molt bonics, però són molt, és una maquinària molt difícil d'arrastrar. I m'he sentit molt orgullosa d'estar pues, junta a quatre alcaldes, grans alcaldes, que en qui compartíem els valors progressistes, solidaritat, i he treballat molt, però he viscut moments molt bonics també.
0: Per qui no conega, Marisa, que serà molt poca gent, Gandia, un poc en què ha consistit estos anys?
1: Ja t'he dit, pues, primer era atendre als turistes i vendre'ls la Gandia,
0: sí.
1: I després pues, he entrat com a secretària. Aleshores, pues, obríem la correspondència, contestàvem, ateníem a la gent que demanava visitar amb la màxima autoritat, intentant resoldre els problemes de la gent, atenent a tot el món sense importar-li d'on venien ni qui eren, i ja t'he dit, pues, això. I després pues, també muntant actes molt bonicos, he assistit a la inauguració de la Casa de la Marquesa o del Teatre Serrano, o quan van fer aquest passeig renovat tan bonic. També he assistit a coses molt dolentes com l'incendi o com el Covid, però bueno, he vist créixer aquesta ciutat d'una manera tan bonica que, aunque soc de l'Alqueria de la Condesa, pues me sent part de Gandia.
0: I estos 33 anys així treballant a l'Ajuntament ja és mitat de Gandia,
1: Clar, jo crec que ha passat més hores despertes, soc molt dormidora de la meva vida a Gandia que a casa.
0: Clar, i ara un nou camí amb totes les hores del dia per a tu, per a dedicar-les a tu?
1: Bueno, tinc una mare de 93 anys que sempre m'ha ajudat molt a ser el que he sigut, i tinc unes filles, uns nets, i tinc moltes coses pendent que fer. Lectures que no he pogut fer, aprendre a pintar, perquè no, i viatjar un poquet més també.
0: Molt bé. A la Universitat d'Adults també t'has...
1: A la Universitat de Majors de la Universitat de València m'acaba de confirmar que estic admesa i començarem després de fira.
0: Molt bé. Pues, I a què t'has apuntat?
1: Pues a humanístic. Jo sempre he sigut de lletres, a humanístic i art. I pues això, escoltar coses interessants dels professors per seguir la ment activa. És una persona molt activa.
0: Molt bé. O sigui, que estàs feliç.
1: Estic molt feliç, però també per una altra part deixem molts companys i no vull que creguin els meus companys polítics que s'abandonen, perquè no és el cas, és un compromís personal amb l'alcalde José Manuel Prieto, però bueno, sí que és de veres que serà un altre ritme.
0: No crec que ho pensin, que els deixes abandonats, perquè clar, aquest post que va fer l'alcalde ja dona per suposat que has deixat empremta i que has deixat molt clar qui eres i com treballes, i això no s'oblida.
1: Jo espero que a tota la gent que m'ha enviat missatges i tots els ciutadans, espero pues, haver-los tractat el millor possible, perquè quan vaig entrar a turisme l'eslògan era les coses ben fetes amb un somriure, i em va agradar aquest eslògan i he intentat fer lo meu, intentar sempre fer les coses amb tota la meva energia, la meva passió i un somriure sempre. I crec que per això la gent pues, m'ha enviat tants missatges d'estima, no? Mm-hmm. Perquè si eres amable, eres tolerant, no eres... pues la gent ho torna després.
0: Mm-hmm. Marisa, m'has demanat esta cançó que sona, que és Abans de Zoo, a veure si la podem escoltar, Nacho.

0: Sempre la contra Llevant. No sé què significa esta cançó.
1: Bueno, per mi és una reivindicació de dones. Jo ja te dic, vaig treballar en Pepa Frau, la vaig admirar moltíssim, he tingut grans companys i companyes, i les dones sempre hem tingut que lluitar per la càrrega familiar que teníem i seguir endavant. I jo crec que és un poquet una cançó per a mi també de reconeixement a totes les dones. Ja t'he dit, he tingut 4 alcaldes, 2 homes fantàstics, i no puc queixar-me, però és de veres que les dones hem tingut que lluitar sempre per a defendre els nostres drets.
0: I ara en aquesta nova etapa continuaràs avant, no?
1: Per suposat, el meu compromís, l'alcalde ja ho sap, el meu compromís en tota la gent progressista, solidària i que defenses des de les dones, ahir me tindran al seu costat. Això que no ho dubten mai.
0: Molt bé. I d'aquests 33 anys, no sé si destaques alguna cosa en concret.
1: Ja t'he dit, conèixer molta gent molt famosa, molt interessant.
0: Ara que dius això, han vingut a més Reis a ser a Gandia.
1: Han vingut a Reis a Gandia. El protocol va ser molt estricte, però va ser una gran, pues, un gran honor que vingueren, per suposat. La veritat és que guarden molt bons records, però t'hi dic, sobretot de veure com esta ciutat ha anat progressant, edificis nous, infraestructures noves, poder estar al costat de les persones que han treballat, inaugurat, han vingut ministres, han vingut consellers, directors generals, però també vull que llançar un missatge a tots els meus companys, perquè tinc molts companys que han treballat moltíssim perquè Gandia siga com és avui dia. I crec que la gent de fora no s'adona de lo dura i lo treballar que és l'administració pública, en els mitjos que tenim, perquè som els que atenem primer els ciutadans i tenem resoldre, i no sempre podem aconseguir els somnis que tenen. Jo he tingut alcaldes amb molts somnis i hem intentat sempre aconseguir-los. Jo crec que Gandia és una ciutat molt bonica i jo me sent part d'ella, com te dia.
0: Clar, en concret has destacat això, no? Que venen gent molt, molt important, ha vingut a ser a Gandia, sobretot. Ja no per gent important, sinó els companys que comparteixen el dia a dia, que per a un mateix pues, són més importants que ningú al pues final. Però clar, és una feina que suposa que haurà evolucionat molt al llarg dels anys, no?
1: Ha evolucionat. La veritat és que abans tot era molt més complicat. Ara tenim el WhatsApp. Pareix que no, però podem arribar un document important i pots fer-lo arribar més
0: pront
1: al teu polític. A lo millor està en un acte inaugurant una cosa i ha arribat una cosa. Sí, ha evolucionat molt. I jo crec que per a bé, espero que per a bé.
0: Sí. I com era abans?
1: Pues si abans arribava una carta...
0: Anaves corrent.
1: I anaves corregent fins que aconseguies fer-la... Que la teva autoritat ho poguera llegir i tal. Sí, però bueno, els ordenadors també han evolucionat moltíssim. Ara tenim... Ciutadans poden contactar amb nosaltres a través de moltes maneres. No tenen que vindre a fer cua per parlar en nosaltres. Jo crec que, bueno, aquesta evolució ha sigut bona.
0: Es farien col·les llargues, no?
1: Clar, clar, sobretot quan donem beneficis i xecs escolars i coses d'estes. Però és veritat que sí que
0: els calendaris,
1: la tecnologia mos ha ajudat molt, però jo crec que l'essència humana, no hi ha que perdre mai les relacions humanes i atendre la gent en el, i ser resolutius.
0: Perquè
1: tot no depèn sempre de nosaltres. A vegades tot el ciutadà ve i no sap de qui és la competència.
0: Clar.
1: Però ve a buscar-te tu i a vegades tu dius, mire, és que vaig intentar-ho, però jo no, saps? I és molt dur, però és molt dur, però és molt gratificant, perquè la gent després ve a donar-te les gràcies, te saluda pel carrer, és una feina molt bonica.
0: Molt bé. Pues amb aquesta frase, és una feina molt bonica, després de 33 anys ho podem corroborar, que parles encara amb aquesta il·lusió, no?, als
1: sí.
0: ulls, d'haver passat una bona vida. Sí,
1: molt agraïda, molt agraïda de veres en la gent que ha confiat en mi per estar al costat de totes aquestes persones tan importants per a mi.
0: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per compartir això amb nosaltres, Marisa, i que vagi molt bé esta nova etapa i enhorabona.
1: Moltes gràcies, ha estat un plaer estar amb vosaltres, puesto que som oients de tota la vida de Radio Gandia, així que moltes gràcies.
0: Que no honor, Ara me posa nerviosa jo.
1: No, mos escoltem per els matins.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per tot.
0: Adéu.

0: I sona esta cançó, i espero que arriba el moment de l'agenda cultural. Anna, hola de nou.
1: Hola de nou, Cèlia.
0: Conta'ns què n'hi ha d'agenda cultural.
1: Doncs que estem en la setmana de tornar al col·le, però en molts pobles continuen de festa, estan de festa.
0: Això és la Safor.
1: Han acabat ja a Ròtova i han recuperat una dansa molt boniqueta, l'escoltem.
2: Sí, sí, sí, sí, ai, no, no, no, no.
3: Ai, va, l'última.
1: És la Jota de Ròtova que han recuperat enguany en les festes.
0: Que guai.
1: Van primer fer un assaig perquè la gent poguera ballar-la.
0: Sí, sí, sí.
1: I ahir la van ballar amb molta gent del poble. Ara ven de particular perquè ven que se balla, que no té una indumentària específica, però va estar molt bonic.
2: 3 milions, portalerita i corbata, portalerita i corbata.
1: De Ròtova.
0: Molt bé.
1: I també estan de festes a Oliva, perquè sí, és la patrona.
0: La mare del Rebollet.
1: La mare del Rebollet.
0: Partim des del divendres, que van començar amb aquest sopar solidari. Ahir va ser
1: la
0: romeria. I a hores d'ara, tot i que demà és el dia gros, podríem dir, no? Perquè és el dia de la patrona, de la mare de Déu del Rebollet, ara encara, i avui, tenim més actes. Helena Codina és la presidenta d'aquestes festes de la mare de Déu del Rebollet. Bona vesprada.
4: Hola, molt bona vesprada.
0: Què teniu preparat per avui, per a demà, Helena?
4: Pues avui acabem amb el solemne novenari en honor a la mare de les festes del Rebollet i avui el que fem és l'ofrena floral a la nostra patrona.
0: Uh-huh. I demà hi ha el dia gros, no?
4: Demà hi ha el dia gran, sí. Demà ja és el dia d'ella, és el dia de la Mare de Déu i res, demà ja és la culminació de les nostres festes. Estem ansiosos, amb moltíssima gana, no obstant, és un novenari preciós, ple de festa, de bon ambient, de poble, de comunitat i estem molt, molt, molt orgullosos de les festes que estem oferint-li junt amb la nostra comissió a la Mare de Déu del Rebollet.
0: A quina hora serà avui l'ofrena? Perdona, Helena, que no...
4: L'ofrena, el novenari comença a les 7:30, com si fos una sabatina.
0: Vale.
4: I a partir de les 7:30 en l'església de Santa Maria la Major.
0: Molt bé. Molt bé, doncs allà estarem. Helena, no és el primer any que eres presidenta d'aquestes festes, no? O sí?
4: No, sí, jo sí, sí. No és el primer any que participe amb la comissió, però soc el primer any que som president junt amb el meu home Gregorio Torres, que el tenim així també.
0: Ai, Gregorio, hola.
5: Bon dia, perdó.
0: Bon dia. Escolta, serà un orgull, no?, per a vosaltres ser presidents d'aquestes festes, o què? Com ho porteu, això?
5: Algo excepcional, és algo meravellós, és algo que mai havíem fet i que, bueno, pues, estem gozant, però com a xiquets, escolta, costa molt, té molta organització, té molt de treball darrere que no es veu i que costa de fer, però estan eixint unes festes espectaculars i estem, pues, això, ple de bojos i superagraïts de la festa que estem fent. I això, estem en portes ja de culminar. I estem superagraïts també de la nostra comissió. Tenim una comissió de 10, que gràcies a ells traguem tot endavant.
0: Que guai, molt bé.
1: Gregorio, se li té molta devoció, veritat, a la Mare de Déu del Rebollet en Oliva.
5: Sí, sí, moltíssima. O sigui, en tots els actes que fem, la gent acudís molt a tots els actes, a totes les missis, a tot el novenari, a tot, completament. O sigui, es volca molt el poble, la Verge.
1: I heu incorporat alguna novetat? Imagina que més o menys sempre la programació serà igual, però sempre tindreu algun detallet, no?, que feu un nou cada any.
5: Enguany, mira, com a novetat, al principi de la festa vam añadir un albà, ¿vale?, una despertada en coets i música en una banda que va participar de Jesús de Nazaret, així d'Oliva. I vam començar les festes d'una manera típica que no havíem fet mai. Per matí havíem fet la llançada de coets en companyia de la banda. I enguany també, pues, en la romeria que vam fer ahir, que va ser espectacular, vam estar companyes per dos treballs i una dolçaina, en música fins al castell del Rebollet. És bonic.
4: I agrair a tot el poble, de veritat, la participació a les dues parròquies restants d'Oliva, Sant Francesc i Sant Roc, perquè la veritat hem fet una comunitat cristiana entre tres excepcional i la participació va ser màxima.
0: Helena i Gregorio, la, la, eixa devoció que es contagia només amb escoltar-vos parlar, ve de família, no? Mai millor dir, perquè vosaltres sou home i dona, no?
5: Totalment, sí, sí. I a part d'això tenim xiquets també.
0: Com, perdona? Que s'ha tallat?
5: Que tenim dos xiquets també.
0: Ah, molt bé. I és participen?
5: Sí, clar, clar. Com festes.
0: Molt bé. O sea que...
4: Bruno va cantar lo que és la salutació a la Verge, sí, que és el dia 29. A l'església, a la Verge, a Santa Maria, el que fem és que un xiquet amb una veu blanca li canta, i va ser en aquest any. Bruno ja ho havia fet en ocasions anteriors, però enguany encara podrem aconseguir que el nostre fill cantara.
0: Que guai.
4: Està constantment revolotejant com una palometa per allí, sempre alegrant-nos a tots la festa, i ell també pues, li agrada moltíssim participar de tot el que li diem, ell és el primer en estar allí.
0: Molt bé. Elena, Gregorio, moltíssimes gràcies als dos per atendre'ns, que vagin molt bé les festes, el que queda ja demà també el dia de la patrona. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer.
0: Adéu, adéu.
2: Com un tresor, les ales noves per volar lliures com aquest riure.
0: Que xulo, tota la família involucrada, eh? Sí, es noten ells les ganes.
1: En Oliva, que tenen moltíssima
0: emoció. Sí, sí, està
1: la mare del Rebollet, que estan de festa. Més coses, seria recordar que estan obertes els terminis d'inscripció als cursos de la Universitat Popular de Gandia, important, sí, fins al dia 2 d'octubre, que n'hi ha un munt de novetats, que la gent se pot apropar a la plaça de Loreto per a informar-se. Més coses, que n'hi ha una nova exposició en la sala Coyalas, que es va inaugurar el dia 4, que es diu Temps segrestat, de Salva Mascarell.
0: Temps segrestat.
1: Segrestat.
0: Que xulo, té bona pinta.
1: Molt bona pinta, sí.
0: Sí.
1: La veritat és que Salva era periodista, va fer un canvi en la seva vida, es va com referent artista i està tenint molt de reconeixement. O sigui, una persona que ha canviat ahí la seva...
0: De periodista artista.
1: De periodista artista, sí. I també que està obert el termini d'inscripció per a participar en les bandes del Tio de la Porra.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Fins al dia 13.
0: Vam parlar l'altre dia amb Juanjo Palla, que animava a tots i a totes a participar d'esta activitat, que recordem que després es triarà aleatòriament en un sorteig, no? Com
1: així
0: sempre. Ens podem inscriure, però després ja pot ser que ens toqui i pot ser que no.
1: Així és. I recordar que també tenim en marxa la quincena de la cigala de Gandia.
0: Que és una molt bona oportunitat pues, per això, per
1: 21 aprovar... 21 restaurants inscrits, en destís a fot, en tota la informació.
0: I també continuen els esports a la mar. De fet, demà, dimarts 8 de setembre, a la platja de Gandia es farà una nova sessió de Latin Fitness, que serà en l'escenari 1, en el carrer Alcoi. Vale? Per a tots els que vulguin fer esport, els més esportistes que participen d'esta activitat.
1: I bueno, serà que ja comencen també totes les falles a posar-se en marxa. Aquí cada setmana són les presentacions de les falles majors de Gandia, divendres i dissabte, que com no estarà Telesafor en directe.
0: Per supost.
1: I que l'este dimecres també comencen les festes de Tavernes.
0: Molt bé. Ah, és de veres, claro.
1: En la Casa Azul.
0: En la Casa Azul, és de veres que anirà, que xulo. I que este dissabte passat va ser el sopar de germanors de les falles, que he vist les fotos de les nostres xarxes, que n'hi havia moltíssima, però moltíssima gent. Bueno, bona senyal de que les falles continuen més vives que mai així a Gandia. Anna, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Anem acomiadant este Hoy por Hoy Gandia. Nacho Manyó, com sempre, ha estat a la tècnica. En 17 minuts, l'actualitat comarcal en hora 14 i demà a la mateixa hora, a les 12:25, en Hoy por Hoy Gandia. Fins demà.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
6: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la preocupación, la inquietud de los padres y madres de los chavales que mañana se incorporan a clase en Ceuta y que esta mañana ultimaban la compra de todo el material necesario para regresar a las aulas.
8: Te lo prometo que no quiero pensarlo porque estoy súper agobiada.
9: Si estoy conforme en que mañana empiece el cole, pues la verdad es que sí. Y los peques creo que van a ganar mucho incorporándose mañana y no dentro de un mes.
10: Yo tengo 4. Los 2 chicos los voy a traer pero los dos mayores, ¿no?
7: Testimonios que ha recogido nuestro enviado especial Adrián del Pozo. El curso arrancará allí en Ceuta con la presencia del ejército en los colegios y con una crisis que no está ni mucho menos resuelta. Una crisis que nos deja, además de la preocupación social, una nueva bronca política entre el gobierno central y el de la ciudad autónoma. Sánchez no ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo con Vivas, que se negó, recordemos, a última hora la instalación de un campamento de migrantes en el puerto de la ciudad. Sánchez habla de falta de colaboración de la derecha.
11: Y estoy convencido, no solamente de que Ceuta recuperará pronto la normalidad, sino que saldrá reforzada gracias también a la acción del gobierno de España. Pero por desgracia, una vez más, como en todas las crisis que nos ha tocado vivir, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
7: Mientras el Partido Popular ha presentado esta mañana al presidente Vivas en Madrid en un desayuno informativo en el que el propio Vivas se ha alineado en su discurso con el de Feijóo, acompañado además de buena parte de los presidentes autonómicos del Partido Popular, que muestran su solidaridad con Ceuta, pero que acto seguido rechazan el reparto de los migrantes por sus territorios.
12: Poder cumplir con ese objetivo de ponerle fecha y que sea una fecha pronta a la vuelta a la normalidad mediante la salida a Marruecos de todos los que llegaron de manera ilegal el día 30 y 31 de julio.
7: Vivas apuesta ahora por las devoluciones y, como escucharemos luego, renuncia al reparto territorial que ha defendido siempre. Sobre la crisis de Ceuta, la encuesta de 40DB que hoy publicamos en la serie El País es clarísima. El 90% de los españoles culpan a Marruecos de esta crisis y cada vez aumenta más el número de encuestados que piden un endurecimiento de las políticas migratorias. Vox rentabiliza la crisis de Ceuta en intención de voto según esa encuesta de 40DB y la suma del PP y de la ultraderecha supera ya el 50% de los votos en España. Luego lo contamos, aunque a esta hora y al hilo de esto precisamente la noticia sigue en Alemania, en el estado de Sajonia-Anhalt, donde la ultraderecha ha arrollado y donde puede gobernar con la ayuda de una formación supuestamente de izquierdas. Este es el canciller Merz, hace unos minutos, líder de la CDU también, que se ha llevado un buen batacazo. Dice que está en shock con esta victoria y que no esperaban un resultado como este. Ya digo que los pactos, si ahora la ultraderecha puede gobernar o no, pues va a depender precisamente de esa pequeña formación. Sería la primera vez que la ultraderecha gobierne un estado desde los tiempos de Hitler. Enviado especial Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Casal. Sí, está muy cerca esa posibilidad histórica de la vuelta de la extrema derecha al poder en una región alemana por primera vez desde el nazismo. Alternativa para Alemania ha arrasado las elecciones, pero necesita 3 diputados para gobernar y por eso suaviza el tono. Ulrich Siegmund es su candidato.
14: Que
13: dice que tiene un plan claro, que no va a abandonar, un plan de persecución de inmigrantes, pero se vende también como un demócrata que está dispuesto a gobernar con otros, algo que rechazaba hace simplemente 2 días. Ahora, en cambio, tiene otra actitud, porque como dices, hay un partido de izquierda nacionalista y anti-inmigración, el BSB, que tiene 5 diputados y que, según ha confirmado, está dispuesto a apoyar el cambio en esta región. Sigmund ha confirmado que las negociaciones entre ambos ya están en marcha.
7: Luego volvemos con Antonio Martín y a media también con Carmen Viñas, nuestra corresponsal. Vamos a analizar si estamos ante un resultado puntual en una región castigada por la reunificación alemana o si esto ha venido para quedarse. En Europa, de momento, preocupación y cautela. La Comisión Europea asegura que no comenta resultados electorales.
6: Hora 14, con Javier Casal.
7: 2:04 y más cosas hasta ahora. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas. El precio de la vivienda suma ya 12 años y 3 meses de subidas continuas. Entre abril y junio suma un 12% más respecto al año anterior. Se encarecen sobre todo las casas de segunda mano y la cifra que duele, Casal, es la de las carreteras. Ha sido un mal verano. 240 personas han perdido la vida durante los meses de julio y agosto.
7: Menos calor y cambios en el pronóstico. Jordi Carbó.
15: Todavía quedan un par de días de calor sofocante con temperaturas propias de la canícula. Tarde, la de hoy, soleada, máximas de 35 o 40 grados en todo el interior peninsular y de la isla de Mallorca. En puntos costeros entre los 30 y 35 grados. Mucho sol con nubes en el Cantábrico más oriental. Mañana empezará a bajar la temperatura en el norte de la península, descenso que será generalizado el miércoles.
7: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
6: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El final de curso pasado fue de todo menos normal, con una huelga que demostró